héroes que els fa llastrada, el fracuió trico l'espada. Estaca atenta, o a cantanca, estaca atenta i ja capla. Que te set el diu de tit, va fa que fin que la falsa. Alzo diu, l'or l'han copà, que tu manden excusa, a passar fos. Per pagar aquel que escapa, la teia i xuda una cosa. Va cantant que ve, som que, viut, i si m'estan muntanya,